0: de you.
1: Lọ́wọ́
0: ogun tó bá ń sàn yàn dá oró. Lọ́wọ́ ogun tó bá ń dá yàn padà sẹ́sì àrọ̀.
1: Ọlọ́run gbà mí o, tètè gbà mí
0: lọ. Láti Ọlọ́run jọ kó já mi gbà.
2: Láti Ọlọ́run gbà mí já mi gbà o.
0: Èṣù á dẹ̀ lágbára títí títí á wọnú ọmọ èèyàn. Á dẹ̀ máa fọmọ yẹn dàlámù. Á wo títí títí pé ọkọ tó jẹ́ ayò èèyàn lòun fẹ́ wọnú ẹ̀ láti fi dàlámù. Á wo títí á ní pé iṣẹ́ tó ń fi tó yàn tiẹ̀ fi ń dunú yìí ló fẹ́ wọbẹ̀. Sọ pé Kọ́lọ́run gba ẹ̀ o. Ẹ nọwọ́ sókè. Ohun tí Sàtánì dúró dè láti lò fi bí ìpàṣán fún mi. Já mi gbà lọ́wọ́ wọn. Ẹ nọwọ́ yín sókè pé kó gbà mí. Ẹ̀yin náà sọ pé gbà mí
1: Ọlọ́run.
0: Gbà mí o. Gbà mí kó já mi gbà.